Ja, 7 minutes avon Lina, quei RTR las gratulaziuns di ei arrivau in messa di WhatsApp nus morain gest de chi che quel ei arrivaus. Je vous laisse e scriver nos numero de telefon ai 079 200 70 07. Alla gratulaziun che wai cau quella vein de Nico. El scriva: «Iau gratulation la mes fer Junz, Franco, Carlo e Luisa, sin lur sedi javel natalezi a Gevisela dels tut mo dil bien. Jamonus de quella no, che Carlo, Franco e Luisa ein ils trimelins. Cordiala gratulazione ad els in biala fiasta a Vinavon, tut mo bien per lur a Vigny.»

Grandius tetel quendels cranberries zombie gvijau oz da Hugo Kamenisch de Castrisch, si culm, el a gratulau en prima linea a siu figliol, al Franco Kamenisch, ca a oz anniversari siu sedijava l'anzemen cun ses, cun sia sora Luisa ed il Carlo els en ils trimalins de Flont a noz sedijons a naturalmen gvijainus tuts ecauter RTR gvijainus in bi di de fiasta ad els treis. Se vus leis et telefonà no loc cien, vem venti ciun 30 per gratulà cun in titel de musica in a gratulazion personala, se vois denton et remetere in messaggi WhatsApp 079 200 70 07. Igl ei uss lina d'in quart.

La novitat. De Teresa Rüther Seeli. Negin veva detg nuot, e tuttina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. Da spropòsit a spropòsit. Enzatgi ha pandiu ella vid il sengron, e durant messa han enzaviu ponderà la causa.